0: Què tal estan? Bon dia. La Policia Nacional ha localitzat a la bebè de 7 dies que va ser sostreta este dijous a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el seu pare, un home de nacionalitat argelina, que ha sigut detingut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials s'anaven a fer càrrec de la filla després d'haver donat la menor, com deien, positiu per cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també han sigut detingudes. La Generalitat, en concret la Direcció Territorial d'Alacant, on són els dos pares, té assumida des d'ahir la custòdia i la tutela de la xicoteta. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut en Ceutí, una localitat murciana, un home de 65 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un altre de tinença il·lícita d'armes per la seva presumpta implicació en el tiroteig ocorregut al març de 2025 en el municipi d'Alacantí de Vilajoiosa, en el qual un conductor va resultar ferit de gravetat. L'arrestat ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. I també continuem en pàgina de successos, perquè una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès detindre a Barcelona, a València, a Saragossa i a Madrid a 12 persones que integraven un grup criminal que va estafar més d'un milió d'euros a clients d'una operadora apropiant-se de mòbils d'alta gamma. Per cert, que la Guàrdia Civil també ha alçat en l'aeroport de Manises acta per contraband de tabac i ha intervingut 5.000 paquets sense precintes legals en dos vols a Palma.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: I bueno, en ganes ja de que inaugurem, no?, i de que obriguem esta 13a edició. Seria la 15a. Wow. Però els dos anys de pandèmia no ens van permetir poder-la fer.
1: Aleshores canviarem els cotxes pels cavalls, no? I canviarem totalment l'estètica del poble acompanyant a puestos d'artesania, no? Conta'ns una miqueta què es podrem trobar en aquesta fira.
0: Bueno, pues vos podreu trobar infinitat de coses, botigues d'artesania, de productes locals. Tenim a totes les associacions del poble també que tindran estants. Tenim negocis locals que la gent també pot... la majoria estan dins del recorregut del Sant Mateu medieval, mm-hmm. i també podran adquirir la gent els productes locals. Sabeu que a Sant Mateu tenim molis de moltíssima qualitat, sí. pa de molt bona qualitat, en premis també nacionals, i els nostres restaurants i la nostra plaça on podran disfrutar pues de moltíssimes activitats que hi hauran durant totes les hores del Sant Mateu medieval, perquè un dels secrets de l'èxit d'aquestes edicions del Sant Mateu medieval és que hi ha molts d'espectacles itinerants i que la gent sentat en una terrassa pot veure cada 15 minuts algo que està passant en esta fira.
1: I com es prepara un poble tan menut com Sant Mateu per a una fira tan gran, tan esperada?
0: Bueno, la veritat és que hi ha moltes hores de feina, de molt de personal. Jo vull aprofitar per agrair al personal municipal tot l'esforç que porten fent des de ja fa molts de mesos per a que avui pues, puga sortir tot a punt i ara, no? I la veritat és que són moltes hores d'esforç. I també t'he dit una cosa, Sant Mateu és un poble on la seva època d'esplendor és l'època medieval, mm-hmm. i per tant, poqueta cosa li tenim que ficar, no? Perquè ja tenim els nostres carrers pues, plens de cases senyorials, de palaus de l'època, i la nostra plaça en perxes. Sant Mateu ja té aquest aspecte de poble medieval, uh-huh. i en una miqueta que pel·lícicos de decoració, pues, automàticament transporte, no?, al segle XIII, XIV, XV...
1: I penseu que s'ampliarà la vostra població? Quanta gent espereu?
0: Bueno, la veritat és que en la resta d'edicions l'afluència de visitants ha sigut molt gran. Han tingut entre 8.000 i 10.000 visitants en cada una de les edicions. És una fira que està molt, molt consolidada i que la gent ja coneix. Les dates és al mes de juliol, on sí que és veritat que fa calor, però ja tenim tots els pobles de la costa plenes de turistes que aprofiten, perquè a més el Sant Mateu medieval està obert pues, fins a les 11, les 12 de la nit, uh-huh. i per tant les hores de fresqueta i que ja no hi ha sol, que ja no se pot anar a la playa o ja no van a la playa, pues, pugen a visitar-nos, no? I per tant esperem que enguany complim les expectatives també d'estos anys anteriors.
1: Doncs entenc com que el que m'acabes de comentar, que no començareu en les hores puntes del dia on la calor calfa i, com has dit, la gent està a la platja. A quina hora arrencarà aquest divendres?
0: Bueno, avui arrenca a les 7:30, és la inauguració oficial. Uh-huh. Dissabte i diumenge sí que hi haurà per el matí també, pues, fins a la 1, que és quan apretem més la calor, claro. 1:30, també hi haurà espectacles itinerants, i després a partir de les 5:30, 6 de la tarda.
1: I podries donar-nos qualsevol abans, alguna activitat que oferiu enguany, que siga nova, o algun atractiu que considereu que els nostres oients puguen sentir?
0: Bueno, hi ha moltíssimes activitats programades, inclús participen moltes associacions locals també fent activitats per als visitants, moltes activitats per als més menuts. Vull dir, és tan llarga la llista que me costa destacar, alguna. El que sí que puc garantir a la gent és que poden vindre a qualsevol hora, claro. Poden estar una hora, dos, tot el dia, i sempre veuran algo diferent i algun espectacle que els farà gaudir i disfrutar d'aquest espectacle i del poble de Sant Mateu.

0: Francesc de Borja de Gandia, en el qual es trobava ingressada després d'haver donat positiu per consum de cocaïna. Andreina Pietri.
1: El responsable directe de la sostracció de la menor va ser el pare, un home de nacionalitat algeriana que ha sigut detengut. Tant el pare com la mare de la bebè sabien que els serveis socials anaven a fer càrrec de la seva filla després d'haver donat la menor positiu per consum de cocaïna en unes analítiques. La mare de la xiqueta i una de les seues germanes també ha sigut detingudes. La Generalitat, en concret la Direcció Territorial d'Alacant, d'on són els pares, té assumida des d'ahir per desemparament la tutela de la nounada.
0: I el Consell acorda personar-se com a acusació popular en la causa judicial pel doble crim masclista ocorregut el passat mes de febrer a Xilxes, en què va ser assassinades Maria José i la seva filla Noemi, de 12 anys, a mans de l'exparella de la mare i pare de la menor. Castelló, Juanjo Tobar.
2: Així ho ha confirmat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, que ha reiterat la condemna de l'executiu per aquest doble assassinat.
3: Reiteramos nuestra condena, animamos a seguir denunciando y nos comprometemos para seguir luchando por los derechos no solo que tienen todas las mujeres, sino por aquellas que han padecido desgraciadamente ataques siempre injustificados.
2: Barrachina ha destacat que el projecte de pressupostos del govern valencià per a 2026 destina més de 45 milions d'euros a la lluita contra la violència sobre la dona.
0: I la Policia Nacional i Vigilància Aduanera han desarticulat una organització criminal d'origen xinès dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i han alliberat a 26 dones. Alejandra Carrillo.
4: La xarxa captava les víctimes mitjançant falses ofertes de treball com a massatgistes o estilistes i les obligava a exercir la prostitució en condicions d'esclavitud, disponibles les 24 hores del dia sense poder rebutjar clients i a vegades sense protecció. L'operació s'ha saldat amb 16 detinguts, 4 dels a la província de València, i els tancament d'11 prostíbuls, entre ells diversos situats en la Comunitat Valenciana. A més, s'han intervingut 35.000 euros en efectiu, armes prohibides, documentació falsa i s'han embargat béns per un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
0: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del Partit Popular, es mantindrà al càrrec tot i la petició de dimissió que Compromís ha fet aquesta setmana. Els valencianistes acusen a Mompó de fals testimoni davant la jutgessa de la Dana i ell, el president de la Diputació, respon acusant el síndic de Compromís, Joan Baldoví, de vorer general soroll.
5: Baldoví portó més temps en la política que Matusalem. No sé per quines coses el recordarà, més allà de per portar camisetes o per anar a ballar amb Mónica Oltra celebrant no sé què. I no crec que sigui una persona que estigui així per vindre a mi a demanar-me dimissions o fer soroll, no? Perquè al final jo crec que l'únic que volen és això.
0: I la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocat una concentració dimarts que ve enfront de les Corts Valencianes per a reclamar més inversions en l'educació pública i la reactivació immediata de totes les actuacions pendents del Pla Edificant. Amparo Sánchez.
6: Denuncien que la paralització d'aquestes obres està provocant retards en infraestructures educatives necessàries i obliga molts centres a continuar funcionant en barracons. A més, reclamen mesures com la reducció de ràtios, més recursos per a l'alumnat i millores salarials per al professorat. Elisabet García és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.
7: Nosaltres des de la plataforma estem dient quines són les conseqüències d'aquesta paralització de l'edificant. Estan provocant retards injustificats en la necessitat de les infraestructures. Hi ha instal·lacions inadequades i dificulten el dia a dia de l'activitat educativa. I en tot això, Conselleria continua sense pronunciar-se.
6: A més, exigeixen que es complisquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les plantilles docents i la derogació de la Llei de Llibertat Educativa.
0: I parlant de protestes, la Unió Llauradora ho ha fet avui a les portes de les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient davant la falta de respostes, diuen, de la Generalitat i l'abandonament de terres i els danys de la fauna salvatge.
8: Danys que l'organització agrària xifra en més de 56 milions d'euros. El seu secretari general, Carles Peris, demana al govern valencià ajudes públiques per a acabar amb aquestes dues problemàtiques del camp valencià.
9: Que la Generalitat destini recursos als municipis, sobretot als més menuts, per a que facin un cens de parcel·les abandonades, a veure on tenim que actuar, perquè són un reservori per a la fauna salvatge, ajudes també per a pal·liar aquest augment de cost de producció que estem tenint també per a implementar mesures de protecció i, sobretot, també un model de gestió més eficient.
0: I parlem ara de turisme perquè la Comunitat Valenciana preveu aconseguir al juliol una ocupació hotelera mitjana del 83% al costat d'una previsió del 77% en apartaments turístics i del 83% també en campings, segons una enquesta elaborada per Turisme de la Generalitat.
1: La consellera de Turisme, Marian Cano, ha valorat aquestes previsions i